0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 90.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Una semanita más que vamos a buscar ahí, vamos a indagar en el baúl de los recuerdos a ver qué encontramos. Buenos días, Alicia.
1: Buenos días, Nuri. Buen día, Miquel.
2: Muy buen día, Alicia.
1: Benvinguda. ¿Has vist avui? No, tu no t'has fixat.
2: Sí, et veig amb un fluor espacial avui.
0: Les
2: sí,
0: ulleres
2: sí.
0: taronges.
2: Les ulleres aquestes amb un taronja fluor que porta, sí. Et queden superbé. Eh?
1: Gràcies, gràcies, que m'he canviat les gafes. Una que lleva gafes, pues claro, hay que...
0: Molt és molt moderna, molt moderna, eh? Sí. Molt moderna aquesta gafa. Sí, sí, ja t'estàvem veient, sí. Como para no verla.
2: No les perdràs, aquestes ulleres.
1: No, eh? Que no, no.
2: Brillen per la nit?
1: Pues no sé, no son fosforito, no.
2: Ah, hem de provar aquesta visió nocturna.
1: Bueno, m'agrada que us agradin, perquè el meu color és el taronja i mira, jo...
0: I te les has comprat. Vas corporativa, vull dir, t'has
1: sí,
0: de fer... T'hem
1: mira,
0: de fer una,
1: Ràdio,
0: clar...
1: Com Ràdio Montornet.
0: Avui t'hem de fer una foto, amb aquestes ulleres i el logo. Comencem, Alicia, perquè com sempre ens has portat una cançó d'aquelles per recordar.
1: Sí, una cançó italiana que és molt famosa i, ai, Sapore di ti.
0: Ai, sapore o sapore?
1: Sapore, sapore di ti.

0: Bona tarda, benvinguts. M'agradaria presentar-los una persona que potser la majoria de vostès no coneixen, però que la gent que va al mercat de la Boqueria sí que saben qui és.
1: De cunyat ben calents, eh?
2: Sí.
1: Aviam, què més voleu aquí?
2: Dos cafès amb llet.
1: Dos cafès amb llet? Boi, guapa, dos cafès amb llet. I aquest senyor?
3: Un
1: cafellet descafeinat. Vol alguna pasta?
3: No.
1: Va bé. Vinga, vol alguna pasteta, nena? Vol un croissant petitet? El cava és el millor refresc que es pot prendre aquí a Catalunya.
2: I tant que sí, home.
1: Què vol dir la Coca-Cola americana? S'ha de prendre cava.
4: Tot un personatge, no?
5: Sí, és l'hora de Maripau Guet, que era un programa de TV3, que nos ha magazine, que nos acompañó a principios de los 80 y hasta los 90 largos, ¿no? Maripau Guet empezaba cuando acababa la telenovela, ¿no? Este programa de tarde que ya pues, y que funcionó muy bien, ¿eh? Y además que Maripau Guet, yo no sé por qué, se fue a la radio, pero de repente desapareció de TV3, ¿no? Y supongo que lo decidió ella, esto lo tenemos que mirar, pero fue una de las grandes locutoras y presentadoras y periodistas de TV3, que nos queda esa voz, ese acento de Lleida, y que ella pues también lo promocionaba y lo hablaba, ¿no? Este catalán lleidatà.
4: Pues nos ha llevado al Mercado de la Boquería, un clásico en Barcelona, donde además conviven muchos personajes.
0: Aquesta és una d'aquelles persones que se'n diuen xerraires, i segur que si ho preguntéssim a la gent que va a la Boqueria, sabrien dir-nos el seu nom.
6: Este es Pinocho.
7: Pinocho.
6: Sí, el Pinocho és un xerraire.
7: Pues el Pinocho.
8: Pinocho! Ostres, el Pinocho!
0: Senyor Joan Baiem, bona tarda.
9: Hola, bones tardes.
0: El senyor Joan
4: Baiem... El Pinocho, que tothom coneixia de la Boqueria, no?
0: Regent, al mercat de la Boqueria des de fa més de 30 anys. I des de quan li diuen Pinocho, vostè?
9: Bueno, jo crec que ja a l'edat que tinc, tota la vida, amb els 25 anys que tinc, tota la vida ja.
0: Nena. Tota la vida?
9: Sí, jo crec que sempre m'ho han dit.
0: Vostè té 25 anys.
9: Vaig pels 26.
0: Ja, els porta bé, eh?
9: Home, sempre m'he conservat bé.
0: Escolti, vostè és el més xerraire del mercat?
9: Bueno, les peixateres en guanyen, eh? Les peixateres en guanyen. Però, vaja, diuen que xerro molt.
4: Jo xerra molt. Xerrava molt el Pinocho de la Boqueria, que ens va deixar l'any passat. A més va ser una notícia que va circular per Barcelona. Era un dels cambrers més famosos del mercat de la Boqueria, tot i que ell no diu que sigui el més famós, sinó les peixateres, que és veritat que venen el seu peix doncs cantant, no? Però sí, com deia l'Alícia, un programa per veure a la tele i una noia per escoltar a la ràdio, la Maripau Guet.
5: La nostra Maripau sí que... Bueno, jo és una de les periodistes que a mi precisament m'agraden molt. Tinc diverses periodistes i diverses que són el meu referent, no? I una d'elles és Maripau Guet, Gemma Nierga i Julia Otero, no? Però Maripau és que li tinc un carinyo especial perquè ella, amb l'entrevista l'hem escoltat una miqueta, i és que donava aquest carinyo, transmitia aquest carinyo als oients o als que veien el programa, no? Mm. És molt especial la Maripau, sí senyor, sí.
4: Doncs ens hem quedat una estoneta amb ella, recordant-la, i ara anem a los anuncios.
10: Acordaos, tenemos que llegar todos juntos.
11: Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
12: Va, me encanta el olor a puerro por la mañana.
10: ¡Ay!
12: ¿Habéis visto qué pera?
13: Oh. Al fin nuestro destino.
14: Trina, hecho con tres tipos diferentes de naranjas muy colgadas y no de la rama. Trina, y pásatelo fruta.
4: Ah, yo digo, no sé ni lo que están anunciando. ¡Trina! El Trina, Trina,
5: ¿tú te acuerdas que una vez fuimos a tomar algo loco, tú y yo, y con la colla de amigos? Y el Manel aún se está riendo porque yo dije que me preguntaron el camarero o la camarera, ¿no? ¿Qué quieres? Yo un trinaranjus. Un trinaranjus. Me dice trinaranjus, me salió mi catalán Bergadá y dijo un trinaranjus. Y aún el Manel se acuerda de aquello.
4: Aún se acuerda. Bueno, estas cosas que pasan. Y de los anuncios, ¿a dónde nos llevas, Alicia?

Avui parlarem d'un gènere molt interessant en el marc del cinema negre, que és el cinema de gàngsters. Es consideren en aquesta classificació les pel·lícules que giren entorn del crim organitzat i, afortunadament, la història del cinema ens ha deixat unes quantes perles pel camí. Comencem, doncs, com sempre fem, agafant la màquina del temps fins als anys 30, quan el gènere es va donar per inaugurat amb un gran clàssic de William Wellman, El enemigo público. La pel·lícula s'ambienta en el Chicago de la Llei Seca i va suposar la fama per a un jove James Cagney, que protagonitzaria la mítica escena del pomelo. De fet, el seu paper en aquest film el faria protagonista d'un altre clàssic del gènere, també amb el teló de la Llei Seca de fons, Los violentos años 20. I és que realment, la Llei Seca va ser un filó dels cineastes d'aquell temps, doncs es veu que durant els anys 30 es van estrenar més de 250 pel·lícules sobre gàngsters i la màfia, convertint la dècada en l'època daurada del gènere. Tots aquells films compartien una sèrie de característiques bàsiques. Primera, el protagonista sempre és un immigrant, sovint italià, que emigra a les Amèriques per escalar socialment servint-se del crim organitzat. Si el maten, es consagra com a heroi. Segon, els personatges es repeteixen. El millor amic del protagonista sempre mor, sempre hi ha una femme fatal i, curiosament, sempre hi ha la figura de la mare del criminal que encarna els valors tradicionals. La tercera constant són els espais on es desenvolupa el film, normalment decorats urbans amb clixés com sales de festa o bars clandestins. Però tornem a les pel·lícules, que és el que ens ocupa, i demano un moment de concentració per parlar d'una de les obres mestres més impressionants de la història del cinema, una pel·lícula brillant i insuperable, que tots els cinèfils tenen, merescudament, en un pedestal, El Padrino.

Francis Ford Coppola va dirigir l'obra d'art, explicant la història de la família Corleone amb una saga de 3 pel·lícules. La primera va arribar al 1972 i ens explicava els orígens de Vito Corleone, amb un Marlon Brando històric i un joveníssim Al Pacino. La segona part va arribar al 74 i explicava, amb una narració paral·lela digna d'estudi, els ascensos a padrino de Robert De Niro en la pell de Vito Corleone i d'un Al Pacino immens com a Michael Corleone. Totes dues pel·lícules van arrasar els Oscar, s'ho van emportar tot i ens van regalar un grapat d'escenes i frases tan mítiques que és impossible triar-ne una. L'any 90, la saga es va completar amb una tercera part prescindible on va actuar per primera i última vegada una joveníssima Sofia Coppola i que, de no ser per les dues primeres pel·lícules, hagués estat un film correcte, però és que es va quedar tan lluny dels originals...

0: Després del Padrino, costa trobar clàssics del cinema de gàngsters, però si ho intentem, hem d'anar forçosament a l'any 84 per parlar d'un gran film dirigit per Sergio Leone i musicat per el gran Ennio Morricone. Érase una vez en América. El repartiment l'encapçalava Robert De Niro, escortat per Joe Pesci i James Wood, i explica la història d'una banda de gàngsters de Nova York des del principi a fi de les seves vides, gairebé en temps real, doncs dura més de 4 hores. Segurament, el paper de Robert De Niro en aquest film li va servir per tornar a fer de gàngster a l'any 90, una altra vegada acompanyat per Joe Pesci i amb Ray Liotta, en un film destacable que cal anotar, Uno de los Nuestros. Martin Scorsese la va dirigir i va estar nominat als Oscar, tot i que no el va guanyar. Però no penseu que als temps moderns no hi ha bones pel·lícules de gàngsters. L'última mostra el tenim el 2006, un film impressionant i també dirigit per Scorsese, Infiltrados. Un policia infiltrat a la màfia i un mafiós infiltrat a la policia. Aquest és el punt de partida d'aquest film complex i molt ben elaborat, que manté l'espectador enganxat a la cadira i amb uns personatges molt encertats i ben estructurats. Destaca la bona parella d'actors joves, Matt Damon i un Leonardo DiCaprio que no s'assemblen res al de Titanic, acompanyats pel sempre genial Jack Nicholson i Martin Sheen. El film es va emportar l'Oscar a millor pel·lícula i Scorsese, per fi, després de 4 nominacions, va rebre el guardó a millor director. A més, a la cerimònia dels Oscar, els encarregats de premiar Scorsese van ser els 3 grans directors del moment, Spielberg, Coppola i George Lucas, que van donar la benvinguda a Scorsese al reduït club de directors que passaran a la història. Recapitulem, doncs, els imprescindibles del cinema de gàngsters. El enemigo público, El Padrino, Érase una vez en América, Uno de los nuestros y Infiltrados. Bon cinema i fins aviat.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al tall.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor. Que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer,
3: quan anem de festa o al taller.

Tornès, 91.2 de l'FM.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, bon matí, benvinguts i benvingudes aquest dissabte 5 de setembre de 2026. Tornem a trobar-nos justament aquí als 91.2 de la FM, a la ràdio.montornès.cat, a l'app i a la TDT. I com sempre, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Cachán. Benvinguts i benvingudes a la nova proposta de cap de setmana i és un resum del que ha passat aquests darrers dies en l'àmbit local i comarcal i doncs venim per fer doncs 5 cèntims a tot allò que ha passat a les mañanes de Ràdio Montornès. De fet, com sempre, el Miquel i jo mateixa ens hem incorporat aquesta setmana després de les vacances d'estiu i hem tornat amb piles renovades, amb energia i amb ganes d'estar amb tots vosaltres. Bon cap de setmana i bon dissabte. Benvingut, Miquel.
2: Igualment, Núria, què tal? Bon dissabte a tothom.
1: Aquí ja estem. Aquí. Ei, ja estem, ja estem. I el cap de setmana també arriba, igual que la setmana, oi? I arriba el dissabte i el diumenge i tenim temps per fer un munt de coses. Entre d'altres, doncs, escoltar la ràdio i saber què vull a Montornès i als voltants, no?
2: I tant que sí, estigueu ben atents perquè han estat 3 dies de feina, però han donat per fer els millors moments.
1: Han donat per molt. Com ja vam explicar dimecres, les vacances bé, Miquel?
2: Les vacances ja...
1: oblidades.
2: On s'han quedat les vacances?
1: avui he sortit aquest matí i m'he trobat molta gent pel carrer i ja m'ha dit, las vacaciones, que vacaciones, si yo las hice en julio, las vacaciones, que vacaciones, si yo hace una semana que estoy trabajando y sembla que porto 3.000 días. Avui m'han dit, sembla que porto 3.000 días.
2: Doncs sí, sí, passa tot molt ràpid, sí, sí, ja ha quedat una mica allò...
1: obsolet.
2: En l'oblit, pràcticament.
1: Sí, bàsicament. Doncs res, anem a començar, Miquel. Com sempre, nosaltres tenim ganes de convidar-vos a escoltar tot allò que ha succeït els darrers mesos. I començarem en l'àmbit local amb una notícia, i és que no sé si sabeu que per primer cop el Centre Juvenil Sputnik va estar obert durant el mes d'agost. Aquest servei ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que ha fet la Diputació de Barcelona i que va otorgar a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Doncs avui escoltareu aquesta informació que crec que és interessant. També aquesta setmana la convidada ha estat l'Àngels Rial. Sabeu que és tècnica d'intermediació laboral de la OPEC i ens porta ofertes laborals i formacions. També s'ha incorporat a la graella en aquest segon tor la nostra astròloga Alejandra de Martino i vam començar amb ella parlant de les fortaleses de los horóscopos. Hi ha horòscopos que tenen molta força i que tiren cap endavant i que són doncs bons en algunes matèries. D'això ens parla avui l'astròloga. També hem convidat el Manolo amb la seva secció Llibres i vinils, vinils i llibres. Ja sabeu que ens ha ofert un llibre i un seguit de vinils. Us avanço que avui aquesta secció ens porta un llibre nou que encara no ha sortit però que està a punt, està bullint, és de l'Alejandro Palomas, Casa, se llama. És un escriptor que ha vingut a la Biblioteca de Montornès, que coneix el nostre poble i la nostra gent perquè ha tingut oportunitat de parlar amb ells, amb elles, i el Manolo doncs ens parla d'aquest darrer treball escrit per Alejandro Palomas. Tracta sobre el relat d'una cosa comú que és l'amor intergeneracional i la empenta que deixem o queda de les persones que estimem. Una cosa molt interessant, una proposta amb molta empatia i molt sentiment que si pensem, potser ens obre una altra via. Escolteu la secció del Manolo Carrillo i acabarà parlant de veterans del rock and roll, a aquella generació de gent que va inventar una mica l'Elvis, el Jerry Lee Lewis i d'altres, doncs farà un repàs als primers rock and rolleros de la història. I acabarem amb la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán. Amb ella parlem de vocabulari, però sobretot de música, de festa major, però sobretot parlem dels nous cursos de català que estan a punt de començar. Tot això avui dissabte aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Us diré que avui és el Dia Internacional de la Dona Indígena. Cada 5 de setembre se celebra aquesta data per donar a conèixer aquesta dona, la dona indígena. És una celebració que va néixer durant la segona trobada d'organitzacions i moviments de l'Amèrica reunida a Tikanaku, a Bolívia, al 1983. La idea era donar a conèixer a totes les dones indígenes valentes que han jugat i seguiran jugant un rol important en la pervivència de la cultura de les seves tribus, així com el llenguatge i la força de caràcter. Però avui també és el Dia Internacional del Voltor. Se celebra cada primer dissabte de setembre i encara que sembli estrany dedicar un dia sencer a una au que a més diuen que és carronyera, la veritat és que és aquest ocell d'estranya bellesa, és un dels més amenaçats a nivell mundial i per això avui li volen dedicar el dia del voltor. També és el Dia Internacional de la Beneficència, avui el Dia Mundial del Germà, el Dia Mundial del Periodista Turístic, el Dia de la Baqueta Marina, el Dia del Melanoma Múltiple, el Dia Mundial de la Barba, el Dia del Bacon i la Setmana de l'Aprenentatge Digital. Doncs enhorabona per tots i totes els que tingueu a celebrar algun d'aquests dies. I per cert, avui, 5 de setembre, hem de felicitar a Bertín, Lorenzo, Aniano i Obdulia. Felicitats i que tots i totes tingueu un dia meravellós. Ja sabeu, ens podeu escoltar als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Comencem! Benvinguts i benvingudes a les Mañanes de Ràdio Montornès. Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. És el Jordi Urios. Bon dia, Jordi.
3: Durant el cap de setmana, temperatures sense canvis, continuarà la calor, de fet inclús podrien pujar lleugerament cap a l'interior. A partir del dilluns s'espera un descens de les temperatures. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb predomini del temps estable i del cel clar, el vent fluix variable al matí, tendint a bufar a les hores centrals de component sud, amb intervals puntuals de moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i fins aviat. Avui la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Pardos, la trobareu al carrer Palau d'Ametlla 17, a Montornès del Vallès. Demà, diumenge, la farmàcia de guàrdies serà la farmàcia Moreno, a l'avinguda 11 de setembre, número 38. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 1110.
4: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes, amb Núria Catxan i Miquel Zafra.
1: Bé, la nostra companya Mireia Toledo ens ha deixat aquesta informació que fa referència al Centre Juvenil Espuni, que ha estat obert durant el mes d'agost. Aquest servei ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners s'han ampliat l'oferta d'activitats i s'han contractat monitors i monitores a través de la Fundació REIR, Recursos Educatius per la Infància en Risc. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, ha informat que durant aquestes setmanes el jovent que s'ha apropat a l'equipament ha estat divers, tant per realitzar activitats lúdiques com educatives.
5: L'Espugnic s'ha convertit doncs, en un espai de trobada per tots aquells joves que durant el mes d'agost doncs, han pogut viure l'estiu aquí a Montornès, ha sigut un refugi climàtic, han tingut oportunitat per fer doncs, activitats de lleure, activitats més dirigides a l'hora de jocs de taula que compleixen unes normes i uns requisits, però també jocs de ping-pong, però també ha sigut molt interessant perquè hem tingut adolescents o joves que s'han vinculat a l'hora de fer tasques educatives, a portar deures, a fer estudis previs doncs, a una selectivitat que pugui haver-hi ara al setembre, a incorporacions de cicles formatius i que fan proves d'accés, i la veritat que ha estat molt interessant trobar doncs, aquesta barreja de joves que han utilitzat l'Espúnic.
1: De la Rosa ha valorat molt positivament haver pogut tenir l'equipament obert perquè, segons ha dit, és una manera de continuar fent xarxa entre els nois i noies i oferir un espai a aquells joves que no marxen del poble durant l'estiu.
5: No tots els joves tenim l'oportunitat potser de sortir fora del municipi durant els mesos d'estiu i tenir aquests espais de referència doncs ja no només que et fan tenir aquest sentiment de pertinença amb el municipi, sinó que et vincula directament amb propostes alienes al que és el centre, però que estan molt vinculades també, i això doncs genera aquesta xarxa, no? aquest múscul. Aleshores, per nosaltres, aquests petits vincles, aquestes petites situacions quotidianes que es generen a l'equipament, per nosaltres són de valorar molt positivament.
1: La subvenció de la Diputació, a més de la obertura de l'Espugnic a l'agost, també ha permès complementar propostes sorgides dels pressupostos Cosmos Joves, com ara més sortides als parcs aquàtics i activitats noves, com un taller de primers auxilis o una setmana d'acampaments.
5: També s'han ampliat totes aquelles activitats que van sortir de l'Assemblea Cosmos que estaven vinculades a l'estiu jove. El que s'ha fet ha sigut com una duplicitat i una millora de qualitat en aquestes activitats. En quin sentit aquesta millora de qualitat? Doncs havia una de les propostes que va sortir que era fer una acampada a Masferrer. Nosaltres l'hem revertit en uns campaments on els adolescents han marxat durant 5 dies.
1: Doncs després de l'estiu, el Centre Juvenil Espugnic recupera el seu horari habitual.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: M'agrada el meu cos.
1: El meu cos no necessita filtres.
2: El meu cos està bé tal com és.
3: La pressió estètica és violència masclista i afecta totes les dones al llarg de la seva vida. Contra les violències masclistes, no jutgem els cossos. Cossos sense filtres. Diputació de Barcelona.
4: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en El Viaje a Ninguna Parte.
5: El Viaje a Ninguna Parte, con Núria Cachán.
6: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
7: A casa, la feina i al carrer.
8: Quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Doncs avui encetem una nova col·laboració amb el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Montornès i, com sempre, és l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral de la Bossa de Treball, qui ens comparteix aquestes propostes laborals i també aquestes formacions. Bon dia i benvinguda.
2: Bon dia.
1: Tornem-hi. Després de l'estiu tornem a aprofitar, doncs, que arriba a setembre i amb setembre una nova oportunitat de trobar feina, que és veritat que sabem que després de l'estiu puja la llista de l'atur i ara és un bon moment per potser trobar feina. L'Àngels, com sempre, ens porta oportunitat de laboral, ofertes laborals i també formacions. Anem a repassar aquestes propostes?
2: Doncs sí, vinga. Des del Consorci per la Gestió de Residus han obert una convocatòria per la constitució d'una bossa de treball temporal de personal laboral que sigui per responsable de producció, val? Mitjançant el procediment de concurs i valoració de mèrits. Aquesta seria la primera que ens ha arribat, eh? Però des del Consorci també han obert una altra convocatòria per la constitució d'una bossa de treball temporal de personal laboral encarregat d'energia, val? Uh-huh. Llavors, en aquest cas, també el grup de classificació seria el mateix, el CU també, i mitjançant el procediment també de concurs i valoració de mèrits, val? I això trobareu l'enllaç a les bases a la web de l'Ajuntament.
1: Molt bé. Doncs anem amb una altra oferta.
2: Sí, en aquest cas seria una empresa de la Roca que necessita un operari operària, manipulador-manipuladora per encaixar i col·locar peces en capses, muntar caixes i manipular productes de petites dimensions. Les capacitats requerides, en aquest cas, és imprescindible que tinguin el certificat de discapacitat igual o superior al 33%, i també es requereix que la persona tingui capacitat de treball en equip i aprenentatge, bona psicomotricitat fina i agilitat, i també sigui una persona amb motivació i implicació en la feina i flexibilitat horària. L'empresa ofereix un contracte temporal d'entre 6 i 12 mesos, però és renovable. L'horari, en principi, és intensiu de matins, des de les 7 fins a les 14.45, de dilluns a divendres, eh? I el salari estaria entre els 17.200 i els 19.000 euros bruts anuals.
1: Una altra oferta?
2: Sí, en aquest cas l'Ajuntament de Montornès busca dos peons de logística per la brigada municipal. Les tasques principals serien executar feines relacionades amb el manteniment i l'adequació dels locals municipals sota la supervisió del cap de manteniment. Els requisits serien persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de la prestació per desocupació i que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats un mínim de 6 mesos durant els últims 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta. Val? Llavors, aquí el contracte que s'ofereix és d'una durada d'un any i l'horari de treball és dels matins de 7 a 2. En aquest cas, algun cap de setmana haurien de tenir disponibilitat també, eh? Data d'inici a finals d'octubre.
1: Més ofertes, Àngels?
2: Sí. Uh-huh. L'última oferta, en aquest cas, és una empresa del sector de la construcció que necessita una persona per a conduir un camió. Val? Aquesta persona ha de tenir residència per la zona del Vallès Oriental i ha de tenir anys d'experiència demostrable conduint camions pesats, que són els rígids i els articulats, concretament, i dins del sector de la construcció. Imprescindible, doncs, el carnet, el B i el C, i un any d'experiència. Ha de tenir disponibilitat immediata i valoraran que tingui el CAP i la targeta de digital en vigor. També ha de tenir formació en prevenció de riscos laborals, com a mínim el de 20 hores, i si té riscos laborals a l'específic de moviments de terra de 60 hores, doncs llavors ja és perfecte. El contracte que ofereixen en aquest cas és indefinit i la jornada completa de 40 hores setmanals.
1: Bé, hasta aquí les 5 ofertes laborals que ens porta avui l'Àngels Rial des de la Bossa de Treball, però també properament hi hauran formacions.
2: Sí, us recordem que les formacions de tècniques de recerca de feina que farem a finals de setembre i la que farem a finals d'octubre, val? Uh-huh. La de finals de setembre és la que es titula Representa't, que són competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. I la que farem a finals d'octubre és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Després també farem al setembre un curs de carretoner i el repetirem a l'octubre o al novembre, que en farem un altre. Val? Llavors, les de tècniques de recerca de feina, que és la de Representa't, que és les competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitosa, es durà a terme concretament el 28, 29 i 30 de setembre, de 9:30 a 1:30, i ho farem al Casal de Cultura. Contingut. El contingut és molt interessant. En el contingut es mostrarà quines són les conductes, actituds i emocions claus per fer una entrevista de feina exitosa. Val? Uh-huh. També mostraran com actua un professional de la selecció en el moment de conduir i valorar una entrevista de feina. Val? O sigui, es posa en l'altre cantó, també.
1: Molt bé.
2: Després es destacaran els aspectes d'una entrevista que poden fer que una candidatura sigui desestimada. També ens mostraran com gestionar la comunicació, el comportament i les emocions al llarg d'una entrevista per tal de generar confiança en la persona que ha de prendre decisions de selecció. També ens indicaran els aspectes claus específics de les entrevistes de selecció en funció del format i el canal, i també assumir el principi de responsabilitat, definir l'objectiu professional per crear un pla d'acció, la feina que també s'ha de fer, i fomentar l'autoconfiança i la gestió emocional de tot el procés.
1: És complet aquest,
2: sí,
1: aquesta formació,
2: està
1: aquest
2: molt
1: curs.
2: Bé. Sí. 12 hores, està molt bé.
1: Val 12 hores.
2: Val la pena, uh-huh. Ja sabeu que tots són gratuïts, aquests.
1: És important també, sí, recordar. I qualsevol persona que vulgui tenir doncs més informació, més assessorament, tant de les ofertes laborals com de les formacions, on es pot adreçar, de quina manera?
2: Mira, doncs poden venir de manera presencial, aquí, que estem aquí al carrer Sant Isidre, a l'horari d'atenció al públic és de 9 a 2. Poden fer-ho per telèfon, ens truquen al 93 566 7004 i també els atendrem. També poden fer-ho a través del correu electrònic, el d'ocupació, @montornès.cat, i si no, també a través de la web de l'Ajuntament i al nostre apartat d'ocupació troben el formulari, que allà també ens poden explicar o demanar el que necessitin, i contactarem de seguida que puguem.
1: Doncs ja sabeu, si voleu millorar les vostres condicions laborals o voleu participar en alguna d'aquestes formacions gratuïtes, poseu-vos en contacte amb, com no, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Montornès. Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
2: Fins la propera, vinga.
3: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: A Ràdio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: 1.400 quilos.
4: 11 quilos.
3: 120 quilòmetres hora.
4: 45 quilòmetres hora.
3: 4 rodes.
4: Dues rodes.
3: 220 centímetres.
4: 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem.
3: Distància, seguretat, precaució.
4: A la carretera, més respecte, menys accidents.
3: Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
4: Sempre endavant.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.

0: Doncs ja la tenim aquí i hem de començar i comencem aquesta nova temporada al setembre. Amb ella és la tècnica de normalització lingüística a l'Ajuntament, la Reyes Barragán. Per nosaltres sempre un plaer. Benvinguda, Reyes.
1: Hola, moltes gràcies. Encantada de ser de nou aquí amb les piles renovades.
0: Sí, no? Totalment, totalment.
1: Molt bé. Doncs endavant, no?
0: Endavant, anem.
1: Mira,
0: anem
1: per
0: perquè...
1: ordre.
0: Sí, vinga.
1: Avui és excepcional perquè jo acostumo a venir a final de mes.
0: Si és veritat, i vindràs, no?
1: Vindré.
0: Vindrà a final de mes.
1: Vindré a final de mes. Però avui era interessant venir per parlar de les inscripcions als cursos.
0: Sí.
1: I jo sé que ja ho vaig dir el juliol, però ho torno a recordar.
0: I em sembla que ahir, avui i demà encara pots fer proves de
1: nivell. Avui és dia 3, demà dia 4. Sí, sol·licitar-la fins al dia 4.
0: Molt bé.
1: Perquè sol·licitar-la fins al dia 4 t'assegures que es pugui corregir abans de l'inici de les inscripcions. Si la sol·licites després del 4, com que hi ha moltes sol·licituds de proves de nivell, més tard del 4 és difícil perquè claven per ordre que arriben.
0: Clar.
1: I potser te la corregeixen que ja ha passat el període d'inscripció, d'acord?
0: Uh-huh. Aprofiteu.
1: Doncs comento. Les inscripcions comencen el 14, són fins al 17 i després també el dia 21, ara m'explico.
0: Uh-huh.
1: Dilluns 14 i dimarts 15 són torn preferent per als exalumnes dels darrers 12 mesos. Si tu has fet un curs el curs passat, doncs tens inscripció preferent, d'acord? Aquí les inscripcions són en línia, però presencialment també tenim uns dies i aquí a Montornès, com que estic jo sola, doncs m'he de repartir i he de fer aquestes coses. Dilluns 14 de setembre seré a la tarda de 4 a quarts de 8. Ho dic també que encara que sigui inscripció per a exalumnes, si algú vol venir a informar-se sobre alguna cosa, doncs sap que hi seré
0: allà
1: presencialment, tot i que per telèfon o per WhatsApp o per correu
0: també.
1: Intento respondre a totes les sol·licituds. Doncs dilluns 14 seré de les 4 a quarts de 8, dimarts 15 seré al matí, de 9 a quarts de 2, i el dia 16 i 17 ja és torn general, ja és pels nous alumnes. Llavors, el dimecres 16, que és com el primer dia, estaré al matí i a la tarda. Seré de 9 a 1, a quarts de 2 i de 4 a quarts de 8. I el dijous seré al matí. Però alerta. Per exemple, el torn preferent, el 14 i el 15, les inscripcions són per a tots els nivells. Qualsevol nivell pot venir a inscriure's. Qualsevol persona, si tu necessites un B2, un C1, un intermedi 3, pots venir. En canvi, el 16 i el 17... No dic el 18, perquè el 18 aquí és festa, però ara ho comentaré.
0: Sí.
1: El 16 és només inscripció per inicials i bàsics, és per no saturar l'aplicació, d'acord? El 16 és només per inicials i bàsics. Uh-huh. 17, 18 i 21 és del A1 al C1 i el dia 21 és només els del C2,
0: molt
1: d'acord?
0: Bé.
1: Llavors, el 18 aquí és festa, però les inscripcions en línia continuen igual. I si algú vol anar a inscriure's a un altre poble, doncs també pot fer-ho, que consulti els horaris i ja està. Aquí a Montornès es faran dos cursos, un de A1, que és el primeríssim nivell, és la primera vegada que es fa aquest curs aquí a Montornès, ja ho vaig comentar.
0: Uh-huh.
1: I aquest curs serà els dimarts i els dijous de 3 a 5. I després hi ha un bàsic 2, que és la continuació d'un bàsic 1 que va començar l'any passat, que serà dimarts i dijous, de 6 a 8. La gent que necessiti fer curs de català, que no ha fet mai català o que sap una mica de català, jo li recomano que vingui a veure'm, perquè jo podré valorar, en funció de la formació que tingui, dels anys que fa que viu aquí a Montornès, si parla una mica, si parla més o parla menys, en quin dels dos nivells que es fan aquí a Montornès podria anar-hi, o si li convé anar a un altre poble o fer un altre nivell. També comento que hi ha altres nivells en altres municipis i també hi ha oferta de cursos en línia.
0: Molt bé.
1: Jo a partir d'ara ja he començat, penso que vaig començar el dia...

0: intentaré que tothom ho sàpiga i que ningú digui, ah, jo no m'he assabentat que hi ha cursos de català, no?
1: Hi ha cursos de català.
0: Per
1: la
0: tema
1: teva
0: cursos
1: part.
0: de català, això. Després hi ha més coses referents a l'oficina de català o activitats que puguem dur a terme durant aquest curs. Ja ho
1: Més
0: comentaré al
1: endavant?
0: final
1: Vinga,
0: de
1: de més.
0: mes, que serà la meva
1: Visita
0: visita
1: oficial.
0: oficial,
1: Sí.
0: d'acord? Ara aprofitem l'estona que tenim per comentar cosetes de llengua. Jo recordo que, clar, sempre que vinc comentem coses de llengua,
1: Sí.
0: poc o molt. Tenim el qüestionari lingüístic, tenim la meva col·laboració en la revista del Montornès Viu. Doncs jo vaig parlant de llengua sempre que puc, i quan vinc aquí a la ràdio, doncs també.
1: Aprofites, clar que
0: I
1: sí.
0: avui comentarem alguna coseta en relació amb el temps que som, no? Som al mes de setembre i molta gent té... Aprofito per recordar que ja vaig explicar un dia que setembre és un nom que no li tocaria perquè no és el número 7, sinó que és el número 9 de mes, no? I això ve perquè primer el calendari romà tenia 10 mesos i després van afegir-ne 2 més i, clar, la cosa es va desquadrar numèricament. Setembre vindria de 7, però no és el mes 7, sinó que és el mes 9. Recordat això... Hi ha gent que té problemes amb el tema de setembre. Què hem de dir? Setembre o septembre? Ja dic que en català és sense la P. És
1: Setembre.
0: setembre, setembre. Jo vaig compartir a la pissarra de
1: Però
0: la
1: totes
0: paraula del
1: dues
0: dia...
1: són bones.
0: No, en
1: En
0: català...
1: castellà no. En
0: Ara
1: castellà.
0: arribo. En català només pot ser setembre,
1: Setembre.
0: sense P.
1: Això.
0: Setembre. Vaig compartir una paraula a la pissarra de la paraula del dia recordant la paraula setembrí. Flors setembrines, setembrí, sense P, propi del setembre, d'acord? Va. En castellà sí que s'accepta septembre, septiembre, perdó, i setiembre. En castellà t'accepten les dues. En català només és bona sense
1: Sense.
0: P. I que això, que septembre i septiembre i setembre venen del 7, de que era el
1: Clar.
0: número 7. En castellà ha mantingut la P i en algunes altres llengües romàniques també, com el francès, septembre, el romanès, septembrie, però en català no la té ni en asturià, ni en gallec, ni en italià, ni en portuguès.
1: Ni se l'espera.
0: Setembre, setembro, ni se l'espera. En català ens oblidem de la P,
1: Molt bé.
0: d'acord? Molt bé, doncs ja està. Una altra paraula pròpia del mes de setembre és escola i col·legi,
1: Que totes
0: no?
1: dues són,
0: Totes dues
1: no?
0: són bones. A veure,
1: Sí.
0: què ens diu el diccionari? A veure, actualment totes dues paraules són sinònimes i s'utilitzen indistintament, d'acord? Tenim però que el diccionari ens diu que un col·legi, a part de ser l'establiment d'ensenyament primari o secundari,
1: Sí.
0: és col·legi de persones sotmeses a un reglament. Col·legi de metges, col·legi d'infermers... Hi ha més definicions, eh? O la casa o edifici del col·legi, societat o corporació de persones de la mateixa professió... En fi, això. Això és un col·legi. L'establiment on s'ensenya ensenyament primari i secundari. I l'escola també és establiment on s'ensenya. Per això també hi ha escola d'enginyers, escola d'arquitectura, escola d'arts... El mot col·legi és com més antic. Més utilitzat a la primera meitat del segle XX, d'acord? La gent anava a estudi o anava al col·legi. Cap a la meitat del segle XX es comença a utilitzar i es comença a popularitzar escola, tant que ara mateix doncs s'utilitzen indistintament. Escola ve del llatí escola, sense la E, escola, que volia dir lliçó, i que venia del grec que, atenció, volia dir temps lliure, temps d'oci, temps per passar-s'ho bé estudiant, d'acord? El significat d'aquest escola d'oci l'hem perdut, d'acord? S'ha quedat només el tema estudi. I col·legi ve de col·legium, que vol dir, del llatí col·legium, que vol dir associació, grup d'amics, o sigui que també ens va bé, va? Perfecte. Doncs, i què passa? Per què hi ha gent que diu col·legit, amb T? Perquè hi ha molta gent que diu
1: Sí, per
0: col·legit.
1: què? Sí, jo no ho
0: Ah!
1: sé. Per què?
0: Això és un fenomen
1: Però ho he
0: lingüístic.
1: escoltat,
0: A
1: ho he
0: veure,
1: escoltat.
0: col·legi no podem considerar una cosa incorrecta, és una
1: No?
0: cosa pròpia. No, és una cosa pròpia de la llengua. Seria incorrecte en un context formal, però si la gent diu col·legit no passa res. Això es diu, un fenomen lingüístic que es diu epítesi postvocàlica. I malgrat

0: Tingui aquest nom tan estrany és només
1: Wow.
0: que parlant de vegades necessitem reforçar coses i com que col·legi acaba amb una àtona, perquè la tònica és la E, doncs és com reforçar. No passa només amb col·legi, passa, per exemple, també a àpid. Api, àpid. Bé, doncs és aquest fenomen lingüístic, fonètic, que es dona en molts llocs de Catalunya. També la paraula escola té un fenomen lingüístic que és la vocal epentètica. Què vol dir això? Clar, nosaltres no és natural en català ni en castellà que una paraula comenci per una S. Llavors, el que fem és, quan la diem, és reforçar-la amb una E. Stop, i posem una E. Doncs la paraula llatina era escola sense E, i en català doncs, ha acabat sent amb una E, i en castellà també. Què més?
1: Què més? Què més ens
0: Dites del mes
1: portes?
0: de setembre. Oh, vaig
1: Home, això
0: ràpid,
1: ens
0: eh?
1: agrada molt, eh?
0: A
1: Va.
0: veure, la meravellosa branca de l'estudi de la llengua o de la lingüística que es diu paremiologia, que la paremiologia estudia les parèmies o proverbis, que això vol dir això, frases fetes, una dita popular antiga, doncs la paremiologia és molt rica en meteorologia i en tradicions i dites referides al camp,
1: A la
0: a la
1: natura, sí.
0: natura. Doncs el setembre, sense P, el setembre, que és el principi i final de moltes coses, té molts refranys. D'entrada, refranys o frases fetes o dites referents als sants. En aquest mes de setembre tenim Sant Gil, Sant Mateu i Sant Miquel. Sant Gil, l'1, Sant Mateu el 21 i Sant Miquel el 29. Hi ha una dita que l'haurem ja de descartar perquè ja està perdent, amb el canvi climàtic està perdent sentit, que és per Sant Gil l'hivern ja és aquí, o per Sant Gil el vespre fil, vol dir que t'has de posar jaqueteta. De moment això s'està perdent, aquest Sant Gil no ens porta l'hivern. Sant Gil és el patró dels pastors. Per Sant Mateu l'estiu adeu. Aquesta potser, perquè el 21 de setembre doncs
1: S'acaba.
0: potser sí que fa més fred, no ho sabem,
1: Humitat, humitat.
0: més humitat, més fresqueta. Sant Mateu, per si algú no ho sap, com que Sant Mateu era recaptador d'impostos, és el patró de totes les professions relacionades amb els diners i les finances, i la comptabilitat i la recaptació.
1: Molt bé, Sant Mateu.
0: I la tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serè. Sant Miquel és el 29 de setembre, sí que pot ser que ja faci més fresca, va? I una dita que la trobo molt encertada perquè el setembre sí que té això, de que no plou bé,
1: Anem
0: que
1: bé,
0: la
1: anem bé.
0: pluja no, que al setembre la pluja no sap ploure, que diu: setembre o s'endú els ponts o eixuga les fonts.
1: Uau.
0: Això és
1: O
0: així.
1: plou molt
0: O plou
1: o no.
0: moltíssim, de manera terrible, que això també ho estem
1: Sí.
0: veient. O és molt sec i no hi ha aigua. Hi ha moltes més dites de setembre, com el setembre comença l'escola i també la xerinola. No sé si els nens estaran gaire d'acord amb això. El setembre el vi està per vendre, el setembre és època de
1: Clar, el vi.
0: verema, però cosa que el
1: Ha
0: canvi
1: canviat,
0: climàtic
1: eh?
0: està fent que a l'agost ja hagin de
1: D'agafar
0: collir
1: la vid,
0: el
1: sí.
0: raïm. Sí. El sol de setembre madura el codonyer. Si la gent no sap què és un codonyer, suposo que sí que sap que en castellà és un membrillo, codony, codonyat, mona. Pel setembre collir ametlles, collirem les ametlles que després farem els panellets al novembre.
1: Al setembre, molt bé.
0: Collir ametlles. Ah, i què més tinc? Quan algú se li diu que és més apegalós que les mosques de setembre. Aquest m'agrada molt perquè sí que és veritat que les mosques al setembre estan molt
1: Som
0: enganxoses i no hi ha qui se les tregui
1: pesades.
0: de sobre, molt pesades. Què més porto? Porto paraules de festa major.
1: Va, que això també ens
0: Ah,
1: agrada
0: molt bé, perquè
1: molt.
0: clar, la
1: Clar,
0: festa
1: tenim a
0: major
1: tocar.
0: és 18, 19, 20, encara que ja hi ha coses que han començat. Ai, m'he descuidat el programa. Bé, el tenia per dur-lo. Hi ha coses que ja han començat i coses que passaran després, però els dies forts, no?, són 18, 19 i 20.
1: Sí.
0: Paraules de festa major. Com comença una festa major? Quina és la primera cosa?
1: Amb un pregó,
0: Un
1: no?
0: pregó.
1: Un
0: Molt bé,
1: pregó.
0: molt bé. Paraula de festa major, un pregó. Després comença, també molt important, i sol ser el primer dia, abans o després del pregó, una cercavila inicial que en molts llocs en diuen seguici de festa major,
1: Seguici,
0: correcte?
1: és
0: Sí.
1: veritat, tens
0: Un
1: raó.
0: seguici és una marxa solemne, normalment darrere d'algú, no sé qui va, no sé qui encapçala el seguici de festa major de Montornès, però normalment aquest seguici hi ha diables,
1: capgrossos,
0: gegants, capgrossos, tot això, sí. Com l'hora de festa major, gegants, capgrossos i bestiari.
1: I bestiari.
0: Va. Aquí a Montornès, bestiari és curtet perquè tenim el ceballot, que és el drac gros, el drac petit i el bou. I hi ha pobles, jo animo aquí a ampliar el bestiari a les colles, perquè molts pobles tenen mulassa, tenen àliga, això tu decideixes, són les colles que decideixen.
1: Tens,
0: jo vull tenir una mulassa i són diners, fer una bèstia d'aquestes.
1: Sí.
0: Però el bestiari, en aquest cas, ceballot, drac petit i bou. Una paraula també molt pròpia de festa major és la paraula plantada.
1: Plantada
0: de gegants, fem plantada de bèsties de foc. I una cosa molt típica de festa major és menjar. Mengem. La teca és important. A les festes majors se solen fer hades, que dic jo. Sardinada, arrossada, botifarrada, xocolatada, d'acord? Aquí a Montornès he mirat el programa i pel que fa a menjar tenim un dia de tas de productes de festa major que són postres, gelats i pa. Però també tenim algun dia on hi ha coses que es mengen i tenim un dia que hi ha una truitada, no està posat així perquè és la Tortilla Anton, que és un concurs de la lluita per la truita més bona,
1: més ben feta.
0: Després també tenim botifarrada, perquè a la vermofarra del dia 20 es menja botifarra. No ho he dit, però el tema de la truita és organitzat pel Pere Anton i el tema de la botifarra de la vermofarra són els Bartomeus. I el dia 19, també al matí, hi ha sarau, que m'encanta la paraula.
1: El sarau.
0: Que hi haurà tapes. Més menjar propi de festes majors és una cosa de color rosa que sembla un núvol, que se'n diu cotó de sucre.
1: Cotó de sucre
0: o sucre filat, que aquest em sembla molt, molt poètic.
1: Ai, sí.
0: Què sucre més paraules
1: filat.
0: De festa major? Tenim la fira.
1: A la fira
0: tenim, sobretot, autos de xoc i cavallets.
1: Cavallets.
0: En castellano, tío vivo, tío vivo o caballitos.
1: Caballitos.
0: No? Cavallets. Podem dir cavallets. Què més? Espera un moment. La tòmbola.
1: La tòmbola,
0: que és una paraula que m'agrada molt perquè contradiu una norma no escrita, és que la majoria de paraules esdrúixoles són la O o la E, són obertes. La majoria, la immensa majoria de paraules esdrúixoles. En canvi, tòmbola és una paraula esdrúixola, però la O és tancada.
1: Tancada.
0: No? Mica, m'agrada molt. Més coses de festa major.
1: Churros. Churreria. També churreria, no?
0: Churros. Dos paraules de festa major que estan en desús i que jo les vull reivindico és la paraula domàs. Un domàs és una mena de llençol amb alguna insígnia o dibuix propi de la festa. Pot ser l'escut del poble, pot ser un gegant, pot ser l'escut d'una entitat, que tu penges al balcó perquè és festa major.
1: I com que hi ha un concurs d'això aquest any...
0: No, hi ha un concurs de balcons.
1: De balcons.
0: Sí, podem... la gent podia posar un domàs.
1: No? Clar.
0: Un domàs, banderoles.
1: Posem domàs.
0: Un domàs. És que en castellà no sé com es diu. I després la paraula embalat, que els embalats... com que ara a tot arreu hi ha pavellons...
1: Sí,
0: o pistes cobertes,
1: això s'ha perdut
0: doncs
1: una
0: les
1: mica.
0: Festes s'acostumen, els balls s'acostumen a fer en els pavellons, però abans no hi havia pavellons als pobles.
1: Hi havia
0: i es feien embalats i en una construcció provisional, com una mena de carpa, que es decorava amb banderoles.
1: És veritat,
0: i
1: tot bonic, és
0: i això s'ha perdut. Què més? Em sembla
1: què
0: que
1: més hi ha de festa major? Déu-n'hi-do,
0: si algú vol aprofundir amb vocabulari específic de gegants i de diables, a la pàgina web del Consorci del Vallès Oriental, a la part de publicacions, si un cerca lèxics, trobarà uns PDFs que es poden descarregar amb el vocabulari de gegants del Vallès Oriental i vocabulari de diables del Vallès Oriental. He portat aquest... Bueno, ara no es veu, però és un tríptic on hi ha tot el vocabulari referent, a més explicat com una mica com una història, com un conte, estan explicat tot el vocabulari dels gegants. Doncs hi ha un de gegants i un de diables, si algú li interessa. I jo diria...
1: Que ens queden dos minuts.
0: Doncs ja està, posem una cançó. Cançons de festa major.
1: Vinga, cançons veure, de festa major.
0: La cançó típica que tothom coneix és la...
1: Alegria.
0: I vaig dir, no, busquem-ne. I vaig trobar unes quantes ahir i la que us proposo és la d'un grup que es diu Shake. Que són uns joves de les Terres de l'Ebre. La cançó és de l'any 2013. Però està molt bé i és molt festiva. Endavant amb el grup Shake i la festa major.
1: Doncs Reyes, com sempre, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Descobrim fins i tot cançons de festa major. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.

Segre fins al Cap de Creus. L'ànima catalana és al carrer, en el poble. Viuen les tradicions.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però com tots els nens i nenes del món, doncs de vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial, que es diu en Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma, no. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que en Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, en Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol, era la por. I cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però, qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por, era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic poca por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segura si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia, no feia por, feia companyia.
1: Ets real? Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible, però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant, i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, amb poca por, tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por, es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
1: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: no vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la i que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins i des d'aquella nit en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí arreglant el cotxe vell. Que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava a fons, comptava fins a 3 i es preguntava: això és realment perillós? I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por, ja no era un gegant que omplia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: recorda, no has d'espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça amb poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant, perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
2: I ben poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i sobretot d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís, el nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. Sis d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
2: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinen què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
2: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
5: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
4: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: I d'aquella intel·ligència tan brillant de la filla del carboner, que va aconseguir casar-se amb l'emir gràcies a la seva astúcia, tornem cap a l'època actual per obrir el tercer i últim relat d'avui, una història que porta per nom Nous amics per la Clementina.
0: Aquest és un altre relat meravellós de l'escriptora gelidenca Anna Espinac.
1: La protagonista és la Clementina, una nena que està encantada de la vida amb la casa que els seus pares han llogat per passar les vacances en un poble d'allò més acollidor. Ella es pensa que tindrà el refugi perfecte per fer el que més li agrada al món: quedar-se sola llegint i dibuixant amb tot el temps del món per ella.
0: Però el que la Clementina no s'espera per a res és que, de cop i volta, apareguin uns quants nens i nenes al seu jardí, perquè el seu pare els ha deixat entrar. A ella li agafa una mica de ràbia i es pregunta per què ha de jugar amb aquests intrusos. O potser el que li passa realment és que es mor de ganes de jugar-hi, però té molta vergonya.
1: És una història fantàstica per entendre que la timidesa es pot vèncer a poc i que no hi ha res més bonic al món que obrir-nos a l'amistat i compartir riures amb els altres.
0: Així doncs, tanqueu els llibres per un moment i obriu el vostre cor a nous amics. Escoltem Nous amics per a la Clementina.

0: El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar potser el carter. Però al darrere de la porta de ferro de l'entrada va semblar-li veure 5 o 6 caparrons de nen. El pare va anar fins a la porta amb molta calma i va obrir. A l'altra banda va aparèixer un grupet de canalla d'entre 7 i 12 anys. La Clementina va observar com el pare parlava amb ells. Els feia passar i en un moment donat assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare. Llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut que li pujava fins al coll i li cremava les galtes. En aquell instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara. No havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posava nerviosa. Tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser d'insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I un altre que es deia Quim i duia les mans i els genolls molt bruts, la va convidar a jugar amb ell a toc i a parar.
3: Clementina, vols jugar amb mi a tocar i a parar?
0: Però la Clementina no va respondre res. Tan sols va negar amb el cap i va seure's d'esquena a aquella tropa de desconeguts.
1: No veus que tu passaries millor amb ells que amb nosaltres?
0: Intentava convencer-la el pare. Però ella estava tan aclaparada que no era capaç ni de decidir de quin gust volia el gelat. A partir de la tercera setmana de juliol, matins, tardes i vespres ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I, a poc, li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella, i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
2: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
4: De part de la Maria.
2: Per mi?
4: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el cor se li accelerava. Amb urgència va obrir el sobre i em va treure un paper. Era el dibuix de la casa en què estava passant les vacances. S'hi veia el porxo i les flors i la finestra de les golfes, una nena rossa i pigada que treia el cap.
2: Perquè no t'oblidis mai d'on van passar les vacances.
0: I signava la Maria i la resta dels nens. Només va rumiar una estona per valorar què calia fer. Va passar el matí i va arribar al migdia. La Clementina va anar directament a la plaça, però no hi havia ningú. Tothom havia fugit del sol, així que va girar cua i va marxar. Però va decidir agafar el camí més llarg per anar a casa i en passar per la font del Boig se'ls va trobar jugant a futbol a recer de l'ombra dels roures. La Clementina, mentre se'ls mirava, va pensar:
2: i ara què?
0: Va ser quan gairebé gira cua per marxar que el Jaume es va aturar i es va adreçar a ella.
3: Jugues amb nosaltres?
2: No m'agrada el futbol.
5: A mi tampoc. Podem fer alguna altra cosa. Què t'agrada fer a tu?
0: La Clementina no sabia què respondre, així que va dir la veritat.
2: Dibuixar i llegir i banyar-me a la bassa. M'agradaria banyar-me al riu, però diuen els meus pares que és perillós.
0: A partir d'aquí tot va anar rodat. La Maria, el Jaume, la Berta, la Jordina, l'Elias i el Quim es van convertir en els amics de la Clementina aquells darrers 4 dies d'agost. Indubtablement, els dies més feliços de les vacances.
2: Tant de bo pogués tirar enrere.
5: Deixa-ho córrer. Millor 4 dies que cap ni un. No ho trobes?
2: Molt millor.
0: L'estiu es va acabar. Es van acabar les vacances i va ser el moment de començar tantes altres coses. La Clementina va aprofitar que venia el fred per amagar la vergonya sota una catifa de llana, perquè després de tot li havia quedat clar que, gairebé sempre, la vergonya fa més nosa que servei. Si ella mateixa no l'hagués vençut el dia en què va rebre el dibuix de la Maria, al migdia que els va anar a trobar, ara aquella colla no serien els seus amics. I això sí que seria terrible.
6: Arribem al final dels nostres contes d'avui. També al final d'aquestes edicions tan especials d'estiu de l'Hora del Conte.
7: Oh, sí, Lluís. Fa una mica de panona, la veritat. Una mica de pena. Però ens n'anem amb la motxilla ben plena de records preciosos, de riures i de personatges fantàstics que ens han acompanyat setmana darrere setmana. Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre des de l'altra banda.
6: Ja ho sabeu. Fins que ens tornem a veure amb noves aventures,
7: us desitgem que el vostre dia a dia sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Arnès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, Cocodril?

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking. Estas botes són per a caminar. Ok. Start walking. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat, Strangers in the

Strangers in the Night. For strangers in the night. Aquells intemporals extraños en la noche de Frank i Ulls Blaus Sinatra. Premi Grammy al millor single del 1966.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arcabisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

Estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

Jo soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista, amb el Qué bueno no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Merci Cherie, cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, el Duo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

Aquell any es va posar en marxa la primera radiofórmula musical del país, Los 40 Principales, copiada de l'exemple nord-americà del Top 40.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
0: I mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilera,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
1: Canta!
0: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics, però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu, gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors... En fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extended Play, que en portava 4.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

0: Capri, c'est fini. Va ser una altra dels supervendes de l'any, amb moltíssimes versions. La més coneguda, aquesta. La d'Hervé Villar.
1: Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

rebobinant en el temps, perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

Vida Libre, Premi Òscar a la millor cançó de banda sonora del 1966. Aquell any, el Premi Grammy a la millor cançó de l'any va ser per Michelle, dels Beatles.

0: Curiosament, Il Silencio va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60 triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edsel.
1: Bella gallina, cocodrilos.

els nois, en aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: tren.
1: Un mechón de su cabello.
0: Un mechón de su cabello.
1: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Jobs i Read all out.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la van dur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant Leslie dels Idex. Per què has pensat?

0: en aquell 1966, un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament llegendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts a Selecció a Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Ambala, Nova Casa, State Azur, Nacho Sotomayor, entre molts altres. Comencem i el tema que obre aquesta selecció a espai d'avui és My Infernal World de Gigi Parky and Labs. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical. Miquel.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que en realitat havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It celebrant el naixement fals de Louis Armstrong i a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
6: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica per a contentar el major nombre de persones possible va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de Jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó. I era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Them There Is, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard. Them There Is, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit? En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, d'Errol Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty, For Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia al que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de Big Band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar una vegada més la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup de Sitges Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
6: Timon torna a estrenar un hit sardanista a Premià de Mar. Hola, com esteu? Comencem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Marc Timon torna a estrenar un hit sardanista al 53è aplec de la sardana de Premià de Mar aquest darrer dissabte d'agost, que escoltem el Cuplejant. Aquest és el programa 503 i tenim més titulars. Aquests darrers dies també hem viscut estrenes de la flabiolaire Bàrbara Ardanuy i del tenorista Carles Llopart, que recuperem també el programa. La sardanada de Balaguer arriba aquest octubre amb estrenes de Pitu Chamorro i Anabat i un pregó de benvinguda. I l'activitat sardanista es dispara el proper cap de setmana per la diada de l'11 de setembre. Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i coble amb la formació local i Arnau Tordera durant la seva festa major. I el cor de cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Sabrem quins són. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Premià de Mar al Maresme, i així us ho expliquem.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que us hem de parlar del 53è aplec de la Sardana de Premià de Mar, organitzat pels Amics de la Sardana de Premià, d'aquest dissabte a la tarda i a la nit, perquè hi va haver-hi una estrena de Marc Timón. El compositor de Castelló d'Empúries ha tornat a crear un altre hit sardanista que s'estrenava a Premià i que ja ha sonat a certes places, com per exemple aquest dilluns a Santa Coloma de Farners, un tema que es titula La teva pell salada. Una sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona aquest 29 d'agost a Premià, en un aplec on també hi van participar les cobles Juvenívola de Sabadell i també la Marinada. I la sardana està dedicada a l'aplec. I com pot ser que es tituli així La teva pell salada, aquest títol que sembla doncs ben romàntic, no? Doncs bé, ens expliquen que és per les nits xafogoses i salades de l'aplec que fa que tinguis doncs la pell ben salada. Anem a escoltar aquest nou tema de Marc Timón que escoltem aquí per obrir el Coplejant d'aquesta setmana. Això és La teva pell salada, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

Això era La teva pell salada, la nova sardana de Marc Timón. I Timón no és l'únic que ha estrenat en els darrers dies, perquè la flabiolaire de la Flama de Farners, Bàrbara Ardanuy, també va estrenar a Santa Coloma de Farners la setmana passada una sardana que es titula Aixopluc Celestial i que els sardanistes doncs, van poder escoltar en aquesta penúltima ballada del cicle d'estiu de Santa Coloma de Farners, que precisament aquesta setmana ja s'ha acabat. És de Bàrbara Ardanuy, l'escoltem a càrrec de la cobla La Flama de Farners en la gravació de l'estrena d'aquest mes d'agost a Santa Coloma, Aixopluc Celestial.

I de Bàrbara Ardanuy amb aquesta Xupluc Celestial repassem una altra estrena que es va estrenar la setmana passada a la Festa Major de Tordera i és la del tenorista tordarenc Carles Llopart, que després de la seva llarga estada com a músic i estudiant a Londres ha tornat a Tordera i ha estrenat aquesta sardana que es titula 50 anys, fil del temps dedicada als 50 anys de l'entitat La Nostra Dansa, l'entitat sardanista de Tordera, que, recordem, ho vam explicar la setmana passada, va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest any i, per tant, doncs, també ha tingut aquesta estrena d'un compositor local que, a més, és exdansaire de la colla antaviana dins de l'entitat. Anem a escoltar-la, és 50 anys, fil del temps, en la gravació que em va fer a la Festa Major de Tordera, la Cobla Bisbal Jove. I tanquem així aquesta secció dilatada de les estrenes.

0: Això era 50 anys fil del temps, una estrena de Carles Llopart.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I més enllà de Premià de Mar, aquest cap de setmana hem tingut altres actes sardanistes, com per exemple l'aplec de Peralada, que es va celebrar diumenge, la 53a edició d'aquest aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Mil·lenària. Va ser al Parc de la Coromina i el va organitzar l'Ajuntament de Peralada. Escoltarem una sardana dedicada a Peralada, però seguim amb aquest repàs. Peralada encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Aquesta setmana passada ha estat la Festa Major del barri de Sants a Barcelona i la Federació de Carrers. Festa Major de Sants va organitzar una ballada de sardanes al carrer de Vallespí de Baix amb la cobla La Llobregat. Una ballada que ens va deixar imatges ben multitudinàries en aquest carrer del barri de Sants a Barcelona. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials. I dimecres passat les sardanes van tornar a la plana de l'Om de Manresa, al Bages, dimecres de Festa Major. No s'hi havien fet sardanes des que Nova Crida va cessar la seva activitat sardanista i el grup d'entitats Punt Manresa va agafar-ne el relleu. La cobla va ser la cobla Sabadell. I segueixen les ballades del cicle de sardanes a Calella fins al 13 de setembre. Durant la ballada d'aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista de Calella hi va portar a terme altre cop el curset de sardanes amb una trentena de participants. Aquest diumenge hi va haver la cobla Ciutat de Granollers. I com dèiem, escoltem la Peralada de Josep Serra, una sardana que és una oda d'aquest compositor al seu poble. És de l'any 1926, té 100 anys aquesta sardana i és preciosíssima. L'escoltem a càrrec de la cobla Montgrins i la podem trobar enregistrada en diversos discos. Nosaltres avui agafem la versió que en va fer la cobla Montgrins al concert de Nadal de Calella del 2016, ara farà 10 anys. L'escoltem.

0: Això era Peralada, de Josep Serra.
1: Obrim el taló.
0: I aquesta setmana us expliquem al Coplejant que la sardanada de Balaguer comptarà aquest any amb dues estrenes, de Pitu Chamorro i de Nevat, i un nou pregó de benvinguda. Se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre. El programa arrencarà divendres 2 d'octubre amb el pregó de la sardanada dedicada a enguanyar Pau Casals. Coincidint amb aquesta efemèride, l'acte comptarà amb la participació del divulgador David Puertas i servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla. El pregó es farà des de la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer. El pregó comptarà també amb l'espectacle Socarrel de la ballarina Núria Argilés. La jornada de divendres continuarà amb una exposició que repassa 75 anys de cartells dels concursos de colles sardanistes de Balaguer, coincidint amb l'aniversari d'aquesta tradició. La mostra inclourà una selecció dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de Sardana Esportiva i també presentarà el cartell d'aquest any obra de Verdú, Flavià Boleda. A la nit arribarà un dels plats forts del programa, la revetlla de la sardana de la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Sabadell, una cobla que enguany celebra el seu 50è aniversari. La proposta començarà a les 10 de la nit i convidarà el públic a ballar sardanes. Dissabte 3 d'octubre les activitats començaran al matí amb la Ruta de les Fades, una proposta guiada per l'Oficina de Turisme de Balaguer que homenatja l'escriptor i cineasta Josep Carner Ribalta i la seva obra Les Fades de Murmur. La ruta sortirà a les 11 del matí de l'Oficina de Turisme i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Al migdia, al pati dels Escolapis Vells, acollirà Arnau Tordera amb Sirènia, una proposta que revisita la vanera i la cançó de taverna des d'una mirada contemporània. Es tracta d'una preestrena en petit format d'una nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. I a la tarda, la plaça del Mercadal serà l'escenari de la triple ballada de la sardanada amb 5 hores de sardanes amb les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la principal del Llobregat. L'activitat també inclourà sortejos i un concurs de colles improvisades. La programació de dissabte es completa al vespre amb saxo, cobla i cabaret de Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal amb la cobla Mediterrània. Anem a escoltar Les Fades de Hollywood, la sardana que Marc Timon estrenava l'any passat a la sardanada de Balaguer i que aquest any doncs, tindrà el relleu amb Pitu Chamorro i també que s'estrena d'Anna Abad. Escoltem-la aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timon i tanquem aquesta secció d'Obrim el Taló.

0: Això era Les Fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I és que l'activitat sardanista per l'11 de setembre és molt elevada. Hi ha programades una cinquantena de ballades a tot Catalunya entre els dies 10, 11 i 12 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. És un dels moments de l'any que representa un pic de facturació per les cobles i és per que pràcticament la totalitat de les formacions que estan en actiu treballen amb més d'una actuació en aquestes dates juntament amb Sant Jordi o també Sant Joan. Podeu consultar totes les ballades de la Diada a la web de Som Sardana. Nosaltres fem un recull d'aquesta segona, d'aquesta meitat de setembre. Comencem a dimecres 9 de setembre perquè a 6:15 de la tarda a Solsona hi ha concert de sardanes i música per a cobla de Festa Major, la principal de la Bisbal. I dimecres que ve també a 8:15 del vespre hi ha doble ballada de Festa Major també a Solsona amb la principal de la Bisbal i la juvenil ciutat de Solsona. Dijous 10 de setembre, a les 8:69 aplec de la Sardana de la Garriga, vigília de la Diada Nacional de Catalunya amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I l'11 de setembre, divendres, aquest any cau a les 11, hi ha, per exemple, concert amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes a Vidreres, o també a les 11 hi ha 6:15 de la tarda, 48 aplec de la Sardana de Masroig amb la cobla Mirant Font. Divendres 11 de setembre, també a les 9, hi haurà concert amb la cobla Mirant Font, concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre a Bot. I dissabte 12 de setembre arriba el 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar a Barcelona amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà a partir de les 5 de la tarda. També dissabte que ve a les 7 hi ha el 5è aplec de la sardana del Fes a Ponent amb les cobles La Principal del Llobregat i La Mil·lenària. I diumenge 13 de setembre, aplec de Santiga Santa Perpètua de Mogoda a la plaça de Santiga a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Diumenge que va també a les 11:41 aplec, concurs, disculpeu, de colles satanistes de Tàrrega amb la cobla Tàrrega i diumenge que ve també a 62è aplec ara sí de la sardana a les 11 i a les 4 a Sils amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada Mediterrània i la principal d'Olet a la pista coberta de Sils. Diumenge també a les 6, concert a Jafra amb la cobla, la principal del Llobregat i el tenor Guillem Batllori, presentat per una servidora a la plaça Major, a la plaça del Castell. I diumenge que ve també hi ha el 77è concurs nacional de colles sardanistes de Tarragona amb la cobla Maricel a partir de les 6 de la tarda. També el 14 de setembre, dilluns, Festa Major amb un concert de cobla amb la cobla Montgrins a partir d'un quart d'una del migdia a l'església de Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 37è aplec de la sardana de Bellpuig, que arriba diumenge que ve dia 13 de setembre a les 12 i a 6:15 de la tarda a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb les cobles Montgrins, Vents de Riella i Bellpuig Cobla. Anem a escoltar la sardana Bellpuig de Festa d'Antoni Saladrigues. L'escoltem, és del 2001 i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Això era Bellpuig de Festa, d'Antoni Saladrigues.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Aquests compositors són Bernat Giribet, Anna Campmany, Lluc Bonal, Carles Prat, Joan Magraner o també Marc Timón. Totes aquestes obres es podran escoltar en un concert estrena al Petit Palau de la Música el proper 20 de juny del 2027. Encara falta, per tant, a les 12, però podeu ja anar-vos apuntant a aquest concert, del qual ja n'hi ha programes. Hi podran escoltar obres, per exemple, de Rafael Ferrer com Res no és mesquí o també de Josep Prenafeta, molt lluny d'aquí, entre d'altres obres, i a més aquestes noves estrenes. D'aquesta manera, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana vol impulsar la recuperació de la sardana coral, convidant aquests joves compositors, l'anomenada Generació C, a interessar-se pel ritme de la sardana, per la lluminositat de la tenora o també per la melodia mediterrània que tant, diu el Palau, ens identifica. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona col·labora amb Arnau Tordera per programar Cobla Fusió dins la Festa Major de Solsona. Serà aquest divendres 4 de setembre a Solsona en el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent. L'organitza conjuntament la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Agrupació de Geganters de Solsona. El concert té com a protagonista Arnau Tordera, la seva guitarra i el vocalista del grup Obeses. La primera part del concert és l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica, i a la segona part la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, oferirà un recorregut pel repertori musical de la Festa Major. Anem a escoltar un dels temes amb els quals Arnau Tordera ja va arranjar per aquesta guitarra elèctrica. És una obligada, originalment de tenora, però ara l'escoltarem de guitarra elèctrica, que és de Ricard Viladesau i no necessita presentació. És Sarroncadora, i tanquem així els breus d'aquesta setmana.

Això era Sarroncadora, de Ricard Viladasau, en la versió d'obligada de guitarra elèctrica per la Cobla Sant Jordi i Arnau Tordera.

0: i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició del Coplejant, que és especial perquè és l'última d'aquest darrer any. La setmana que ve comencem temporada, que per nosaltres és una mica continuació de sempre, perquè sabeu que no ens aturem mai, però diguéssim que avui podríem dir que es tanca un cicle. Hem començat al setembre, és època de canvis. Sembla que durant l'any doncs diem... Ja tenim temps per fer les coses, però a partir del setembre, com que ens queden ben pocs mesos per tancar l'any, doncs hi ha unes energies diferents, eh? La gent va més ràpid, passen més coses, és una època que personalment doncs m'agrada moltíssim, anem a gaudir-la. Nosaltres tanquem aquesta edició amb una sardana que es titula El meu setembre, de Carla Santiago, i que nosaltres avui doncs agafem una mica el sentit d'aquesta sardana per acomiadar-nos de tots vosaltres. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem.
3: Un circuit circular.
2: Que roler, que roler.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I aquest, si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim, doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir que
3: no és una cosa recent, per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir, i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè ho diu una llei,
3: correcte,
2: m'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant, i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.